Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis. Nora.

0: Bona nit.
1: Cinc anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: principal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Luca i Martín Molló van participar el diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria benjamí. Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans de categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups, a un pas de la fase final. Comença un nou curs del racó de la primera infància, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants, coordinat amb les escoles bressol municipals i altres agents educatius i socials del territori. Aquest dissabte 17 d'octubre a la Biblioteca Municipal podreu gaudir de l'hora petita amb el conte L'Estrella de Mar, l'aventura d'una estrella de mar que emprèn un viatge per arribar fins a la Lluna i descobreix que l'amistat és el més important per fer realitat els seus somnis. I acabem un punt d'agenda. Avui a 5:45 a la Biblioteca Municipal hi ha Hora del Conte amb el pingüí Inuk. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 3 minuts d'un dimecres, dia 14 d'octubre del 2026. Avui és Sant Calixto. Felicitats. I com cada dimecres i cada dijous, de 10 a 1 aquí amb els matins pop-rock. I avui fa un bon dia solejat, eh? Hi ha vegades que amenaça pluja, però no. I el sol s'està molt bé. I encara fa calor. Aquest cap de setmana les platges estaven plenes. No sé si es banyaven o només traien el sol, però les platges es veien plenes de gent. I sembla que serà com l'any passat, que la gent menjava els boniatos i les castanyes a la platja. I sempre comencem amb un organ orquestra, en aquest cas, el tema d'American Patrol i Glenn Miller.

Doncs aquesta ha sigut la primera cançó, el primer tema. American Patrol, de l'orquestra de Glenn Miller, dintre les millors temes que estan rebassant dels millors 100 temes de grans orquestres. Com també d'una col·lecció que s'anomena Melodies Encadenades. I una d'aquestes és aquesta. Nat King Cole.

Ansiedad, Nat King Cole. I dintre del rock dels anys 50 anem a un tema de l'any 1953 del senyor Twin Brasswise.

I ara recordem un tema que va ser el primer disc d'or dels senyors Los Platters, amb el seu cantant Tony Williams. Però escoltarem la primera versió, perquè hi ha dues versions. Una és aquesta, la primera que van gravar.

Doncs aquesta cançó va ser un fracàs perquè era l'època, bueno, aquesta versió, l'època que triomfaven els grups del Tudua, de la música de Wop, que es diu, i en vez de fer coro, com ara al final, doncs xiulaven. Varen canviar el cantant, va entrar Tony Williams i varen tornar a fer una versió nova, que és aquesta.

I aquesta es va convertir en disco d'or any 1955, els Platters, amb el seu cantant, el tenor, Tony Williams. Les 10:26.

0: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
1: A veure, 91.3! A veure, que si sona, que no sona, Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això, però a quina hora és,
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.

Viva Las Vegas, amb Elvis, que va estar durant molts anys actuant allà, a l'International Center de Las Vegas. I si aneu a Las Vegas, trobareu un tou d'Elvis, disfressats d'Elvis, fent bodes i casaments. Les 10:36 minuts.

Jorge Negrete, al charro cantor de México. Jorge Alberto Negrete Moreno, que va néixer el dia 30 de novembre de 1911 a Guanajuato, Mèxic, i va morir el dia 5 de desembre de 1953, a l'edat de 42 anys. Durant molts anys, a les emissores de ràdio es posaven molt grans orquestes i temes rancheres.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Luca i Martín Molló van participar el diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria Benjamí. Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans a categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups, a un pas de la fase final. Comença un nou curs del racó de la primera infància, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants, coordinat amb les escoles bressol municipals i altres agents educatius i socials del territori. Aquest dissabte 17 d'octubre a la Biblioteca Municipal podreu gaudir de l'hora petita amb el conte L'Estrella de Mar, l'aventura d'una estrella de mar que emprèn un viatge per arribar fins a la Lluna i descobreix que l'amistat és el més important per fer realitat els seus somnis. I acabem un punt d'agenda. Avui a 5:45 a la Biblioteca Municipal hi ha Hora del Conte amb el Pingüí Inuk. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.

doncs iniciem ja la segona hora dels matins pop-rock. I ho fem amb l'orquestra de Xavier Cugat, Aquellos Ojos Negros.

Shake Baby Shake, Linda Gail Lewis, la germana de Jerry Lee Lewis, quan són les 11 i 16 minuts. Pop Tops.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Tema de la pel·lícula Doctor Zhivago, tema de Lara, Al Martino, i d'Al Martino a Paptun, i tema principal de la pel·lícula Exodus.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Luca i Martín Molló van participar el diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria Benjamí. Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans a categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups, a un pas de la fase final. Comença un nou curs del racó de la primera infància, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants, coordinat amb les escoles bressol municipals i altres agents educatius i socials del territori. Aquest dissabte 17 d'octubre a la Biblioteca Municipal podreu gaudir de l'hora petita amb el conte L'Estrella de Mar, l'aventura d'una estrella de mar que emprèn un viatge per arribar fins a la Lluna i descobreix que l'amistat és el més important per fer realitat els seus somnis. I acabem un punt d'agenda. Avui a 5:45 a la Biblioteca Municipal hi ha Hora del Conte amb el pingüí Inuk. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

Doncs bé, amics, ja són les 12 i 3 minuts. D'un dimecres, dia 14 d'octubre del 2026. I avui és Sant Calisto. Felicitats. L'altre dia vaig comprar castanyes. Però la veritat, les vaig menjar fredes. No és el mateix, no?, en ple hivern, que compres una paperina de 12 castanyes i et dona aquella bosseta que està calenta, t'escalfes les mans. I el cos, doncs jo no. Me les vaig menjar fredes. Però vaig a dir que són més bones calentes, eh? I a més, es pelen millor si són calentes. Fins a la una amb els matins pop-rock.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3.
1: A veure, 91.3! A veure, que si sona, que no sona, Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

I amb la veu de Michael Jackson hem arribat ja a les 12:44.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Luca i Martín Molló van participar el diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria Benjamí. Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans a categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups, a un pas de la fase final. Comença un nou curs del racó de la primera infància, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants, coordinat amb les escoles bressol municipals i altres agents educatius i socials del territori. Aquest dissabte 17 d'octubre a la Biblioteca Municipal podreu gaudir de l'hora petita amb el conte L'Estrella de Mar, l'aventura d'una estrella de mar que emprèn un viatge per arribar fins a la Lluna i descobreix que l'amistat és el més important per fer realitat els seus somnis. I acabem un punt d'agenda. Avui a 5:45 a la Biblioteca Municipal hi ha Hora del Conte amb el Pingüí Inuk. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Febre quan m'abraces fort. Febre de matí, febre fins i tot quan dorm.

Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Luca i Martín Molló van participar el diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria Benjamí. Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans de categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups, a un pas de la fase final. Comença un nou curs del racó de la primera infància, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants, coordinat amb les escoles bressol municipals i altres agents educatius i socials del territori. Aquest dissabte 17 d'octubre a la Biblioteca Municipal podreu gaudir de l'hora petita amb el conte L'Estrella de Mar, l'aventura d'una estrella de mar que emprèn un viatge per arribar fins a la Lluna i descobreix que l'amistat és el més important per fer realitat els seus somnis. I acabem un punt d'agenda. Avui a 5:45 a la Biblioteca Municipal hi ha Hora del Conte amb el pingüí Inuk. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
4: Una escletxa sempre és un problema?
5: No. Una escletxa és una oportunitat per travessar murs i per mirar més enllà.
4: Provem d'obrir una escletxa en aquest mur tan dur de les idees?
5: Parlem sobre cultura i transformació social a l'escletxa de Ripollet Ràdio.
4: Parlem sobre travessar la cultura, connectar idees i mirar el món d'una altra manera.
5: Cada darrer dimarts de mes, a les 6 de la tarda, i sempre que vulgueu a ripolletradio.cat.
6: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Esto es de esa música que se escucha y da gusto, ¿eh? A esta hora.
1: Right, en una grabación que se hizo en 1997 y dentro de un álbum, uno de los últimos que publicó B.B. King, llamado Juice WRLD, que de alguna manera compartía con grandes músicos una serie de temas. Escucharemos un par de piezas más de B.B. King para los amantes del blues, que no son pocos.
0: Tú lo que quieres es promocionar a B.B. King.
1: Sí, señor.
0: Sí.
1: Yo quiero, es que estoy loco por promocionar cosas.
2: Venga, va, promociones. Pues
0: promociona.
1: Bueno, atención, no perdeu el ripio, agafeu paper i llapis, perquè el que queda de setmana es presenta doncs carregadeta de propostes. La primera demà, dia 15 d'octubre, llegir l'òpera. Veus, eh? Doncs el Club de Lectura i Audició que vol apropar els usuaris de les biblioteques al món de l'òpera. Llegir l'òpera, eh? Demà, dia 15, a les... que hi haurà tot un ventall del 15 al 20, és a dir, tota la temporada s'aproparan l'òpera perquè puguem entendre d'alguna manera el contingut literari que tenen moltes peces d'òpera.
0: Sí, en la biblioteca, eh?
1: En la biblioteca,
0: exacte. 18:30 en la biblioteca municipal, sí, de Ripollet. Sí?
1: Sí, senyor. Sí. Bueno, doncs passem el dia... el dia 16 d'octubre, és a dir, divendres, com sempre, per les 20:30 hores al Teatre Auditori del Mercat Vell tenim una idea genial. Anna Azcona i Lluís Villanueva. Us ho podeu perdre. Una obra divertidíssima, doncs, que es presentarà, pel Teatre Auditori el divendres dia 16 d'octubre a les 20:30 hores. Continuem, perquè el dia 19 d'octubre a les 16:30, és a dir, per les 4:30, Café Literari, El Murmullo de las Abejas, de Sofía Segovia. Una presentació d'un llibre que jo de vosaltres no m'ho perdria. I per si tot això fos poca cosa, el dia 21 d'octubre, a les 19 hores, la nit de cinema projectarà El destí de Paratea, dirigida per Iván Zahiros. Una pel·lícula també molt i molt interessant, amb un contingut molt interessant. I bé, de moment això tot és el que tinc, però... Pero es que la semana que viene, durito también. Pero
0: bueno, hay que recordar que Iván Zahino es de aquí, de Ripollet. Posiblemente sí, esté él ahí, sí. Están haciendo todo posible para que esté Iván Zahino aquí.
1: Doncs fantàstic. Doncs això seria, d'alguna manera, la promoció a curt termini que te divergit. I Ramon, tu què? Què et dius?
2: Pues jo vaig a promocionar un cantant que té 83 anys. Que va néixer l'1 de febrer de 1943 a Caracas, Venezuela, però quan tenia 7 anys els pares es van traslladar a Mèxic. Ell és Enrique Alejandro Guzmán Vargas, més conegut amb el nom artístic d'Enrique Guzmán. Va fer moltes pel·lícules aquí a Espanya amb la Marisol, pel·lícules musicals amb la Marisol, amb la Rocío Dúrcal. Però Enrique Guzmán, a Mèxic, feia patinatge artístic junt amb els germans Martínez i Sergio Martel. I tots eren aficionats a la música, i allà van començar a fer un grup, el famós grup dels Tim Tops. Els Tim Tops, que cantaven... aquí a Espanya van arribar discos d'ells, i la gent els comprava perquè, ja me'n recordo, el primer que va arribar va ser... el trepidante rock and roll dels Tim Tops, que veien versions de l'Elvis i de Little Richard. Feien generalment aquest... I escoltàvem el rock and roll que sentia per aquests cantants en espanyol. Van arribar ells i també va arribar un grup argentí anant Los Lopis. Però quan ja el rock and roll va estar a la seva decadència, es va separar del grup dels Tim Tops. Els Tim Tops van començar a part i ell va crear un grup anomenat Los Salvajes, i llavors ja firmava els discos amb el nom d'Enrique Guzmán i Los Salvajes. I una de les primeres cançons que va gravar en solitari, ja com a nom d'Enrique Guzmán, va ser aquest tema que es diu Dame Felicitat. Oh.

0: del jazz, pero de vez en cuando, pues bueno, traer una piececita de blues como esta que hemos hecho de equipo siempre va bien.
1: Sí.
0: Adelante, Ramon, mi perdona.
2: No, que dic que el grup que ve ara va ser... En tres setmanes es va convertir aquesta cançó instrumental amb el número 1. Es tracta del grup The Champs. Champs. Formada per Dani Flores. Però com que Dani Flores ja estava fitxat per una carta alta discogràfica diferent, al anar amb una altra marca de discos, es va posar el nom de Chuck Rio. Chuck Rio, el pseudònim. I el Dani Flores, Chuck Rio, el jefe de files del grup The Champs, en tres setmanes, una cançó que estava a la cara bé. Generalment, els discos en aquella època, algunes cançons eren dues cançons, cara A, una de bona, i la cara B, una normaleta. Discos de quatre cançons, llavors ja hi havia l'àlbum sencer, no? I va resultar que la gent posava la cara A, la cara A, perquè es presentava que era la bona, i un dia posen la cara B, i la cara B es va convertir en tres setmanes en el número 1. Los Chaps y Tequila.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Luca i Martín Molló van participar el diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria Benjamí. Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans a categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups, a un pas de la fase final. Comença un nou curs del racó de la primera infància, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants, coordinat amb les escoles bressol municipals i altres agents educatius i socials del territori. Aquest dissabte 17 d'octubre a la Biblioteca Municipal podreu gaudir de l'hora petita amb el conte L'Estrella de Mar, l'aventura d'una estrella de mar que emprèn un viatge per arribar fins a la Lluna i descobreix que l'amistat és el més important per fer realitat els seus somnis. I acabem un punt d'agenda. Avui a 5:45 a la Biblioteca Municipal hi ha Hora del Conte amb el pingüí Inuk. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: Joe Pass, de Original Blues y G, pero un concierto que dio vivo, increíble Joe Pass. Estoy preparando un programa con él y una serie de artistas que creo que os va a gustar. Pero bueno, ahí estamos. Venga, Ramón, ¿qué tal?
1: Pues mire, yo le llamo al señor Luis María Aguilera Pica, que va néixer el 24 de febrer de 1936 a Buenos Aires, Argentina. Va morir el dia 10 d'octubre de l'any 2009 a l'edat de 73 anys i està enterrat al cementiri, va morir a Madrid, està enterrat al cementiri de Fuencarral, a Madrid. El nom artístic de Luis Aguilé. Jo me'n recordo de Luis Aguilé perquè jo vivia en la Rambla i a Cerdanyola es feien les 24 hores de hockey sobre patins i a l'aire lliure es feien les 24 hores de tenis taula també, tot junt a dintre. I llavors l'hora que es feia un sopar de mongetes amb botifarra, vaig estar amb el presentador, amb el locutor de ràdio, José Luis Arribas Castro i Luis Aguilé. Luis Aguilé i la debutació de Luis Aguilé, que quan va venir aquí, va venir a Cerdanyola, partit de mexicà i que amb una gran xapela d'aquella, bueno, un sombrero d'aquells mexicans, cantant, vestit de mexicà i cantant cançons mexicanes, que va ser, feia poc dies que havia arribat aquí a Espanya. Va deixar de cantar les cançons mexicanes i va cantar aquella Chabela, Chabela, Chabela, no? I llavors va començar a cantar cançons pròpies d'ell i algunes versions, com la que ve ara, que encara que el guió posa Dime, la cançó es diu Dile. I és un gran èxit d'un grup anomenat Los Exiters, que va tenir molt èxit, i també va tenir èxit la versió que va fer Luis Aguilé de Dile.

0: camochuelo a su olivo y cacerdo a su cochinera. ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu!
1: ¡91.3 Ripollet Radio!
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Luca i Martín Molló van participar el diumenge 11 d'octubre en la quarta prova de la Lliga Catalana de Pump Track, disputada al circuit de Begur. Martín Molló va aconseguir la segona posició en la categoria principiant, mentre que Luca Molló va finalitzar cinquè en la categoria Benjamí. Lucas Pardo s'ha proclamat campió dels trials catalans de categoria infantil de tenis taula. Per un altre costat, Ariadna Arnau i Liam Pacheco van finalitzar tercers en els seus respectius grups, a un pas de la fase final. Comença un nou curs del racó de la primera infància, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants, coordinat amb les escoles bressol municipals i altres agents educatius i socials del territori. Aquest dissabte 17 d'octubre a la Biblioteca Municipal podreu gaudir de l'hora petita amb el conte L'Estrella de Mar, l'aventura d'una estrella de mar que emprèn un viatge per arribar fins a la Lluna i descobreix que l'amistat és el més important per fer realitat els seus somnis. I acabem un punt d'agenda. Avui a 5:45 a la Biblioteca Municipal hi ha Hora del Conte amb el Pingüí Inuk. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
5: Y el del medio de los chichos.
4: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
6: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
3: Que le digo que si quiere bolsa.
2: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
3: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
4: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Radio.
6: Mama, vull ser artista!
5: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso...
9: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
10: Ripollet Ràdio.
11: Unicom, el programa de literatura poc convencional.
12: Hola.
13: Bona tarda.
12: Jo sóc el Punt, ella és la Coma, o el que és el mateix.
13: Ella és la Clàudia Boix i jo sóc l'Abril Oliver.
12: Molt benvinguts i benvingudes al primer episodi de Punt i Coma. Com estàs?
13: Estic genial, molt emocionada. I tu?
12: Molt bé. Una mica nerviosa, però bueno.
13: Va, tenim nervis. Primer programa. Bé, doncs què és Punt i Coma, no? Us preguntareu, els que ens estigueu escoltant. Doncs Punt i Coma és un programa que estrenem avui a Ripollet Ràdio, freqüència 91.3, i que s'emetrà cada segon dimecres de mes aquí a Ripollet Ràdio. A Punt i Coma parlarem de literatura, però no de manera convencional. Aquí no venim a fer ni resums d'obres, ni a explicar-vos què va voler dir exactament l'autor, perquè, pues, sincerament, segurament ni ho sabia ell o ella quan ho va escriure.
12: És així. I a cada capítol ens centrarem en un escriptor o escriptora famós i en alguna de les seves obres, que d'una manera o altra estarà relacionat amb un tema que ens afecta ara actualment.
13: Perquè sí, nois, noies, la literatura parla de coses que ens passen avui, encara que s'hagin escrit fa 50, 100 o 500 anys.
12: Per tots aquells que algun cop heu dit que la literatura no serveix per res, esperem que us fem canviar d'opinió.
13: Ah, exactament, segurament sereu molts i moltes, així que bueno. I bé, ara, doncs qui som nosaltres, no? Qui són aquestes dues ties que esteu veient aquí o escoltant? La Clàudia i jo som dues filòlogues que no tenim massa clar, no?, això de voler-vos dedicar a la docència, no? Almenys ara mateix. Però que després de 4 anys estudiant literatura, ens resistim a acceptar que el nostre títol universitari serveixi només per decorar una paret. Bueno, de fet, sí. El meu està enrotllat a l'armari encara.
12: Jo diria que l'he d'anar a buscar encara a la UAB. Però bueno.
13: No era un bon exemple. En fi, sigui on sigui el nostre títol, hem decidit fer-lo servir.
12: Aquest primer episodi està dedicat a la Mary Shelley, que...
13: O Mary Shell, en català, per...
12: Exacte,
13: si no parleu anglès.
12: Exacte, no parleu anglès, la Mary Shell, la nostra amiga. I, bueno, la seva obra més coneguda, que és Frankenstein, o El moderno Prometeo, que és precisament aquesta la raó per la qual Jacob Elordi és l'actor que fa del monstre.
13: Vinga, va, deixem-nos de bromes, perquè ja vale. Així que anem a parlar d'aquesta Mary Shelley, anem a parlar d'autora.
12: Bé, la Mary Shelley neix a Anglaterra el 1797, que de fet neix el penúltim dia d'agost d'aquell any.
13: Fort.
12: I la seva infantesa està molt marcada per una educació que, considerant l'època on vivia, doncs podríem dir que era moderna, no? La jove Mary Shelley coneixia tots els textos de la seva mare, la Mary Wollstonecraft, es nota que ha estudiat anglès,
13: impecable.
12: I es considera una pionera de... La mare, perdó. Es considera una pionera de la lluita dels drets de les dones i el seu accés al coneixement.
13: Aleshores, a mesura que la Mary es converteix, la Mary filla, va ser adolescent, quan tenia 16 anys, va conèixer el Percy Shelley, un dels intel·lectuals que s'ajuntaven amb el seu pare, no? Que estava, era un estudiós i s'ajuntava amb molta gent, doncs, diguem, potent intel·lectualment a l'època, i es va enamorar profundament d'ell, evidentment. Però no tot podia ser perfecte, així que resulta que el Percy estava casat i, a més, li treia una pila d'anys, o sigui, era una mica més gran que ella. Però bé, es va enamorar. No. I la passió va fer que, doncs, la pobra Mary Shelley es quedés embarassada, no? I això va provocar un rebuig social increïble a l'època, perquè al final penseu, una noia de 16 anys amb un tio que ja era casat, a sobre, amb una família així com benestant i ben posicionada, doncs, vamos, va ser un escàndol, i fins i tot el seu pare va renegar una mica d'ella. Però bé, en aquestes penoses circumstàncies, evidentment, la primera filla, bueno, evidentment no, evidentment va entrar,
12: pobre, no.
13: Evidentment no, la primera filla de Mary Shelley, aquesta primera va morir quan era molt petita, i ella va caure en una profunda depressió que per sort aniria remuntant al llarg dels anys.
12: Sí, de fet, la mort es considera una cosa constant a la vida de la Mary Shelley, pobra, perquè recordem que perd la seva mare poc després de néixer, després perd la seva criatura, com va dir l'Abril, i més endavant se suïcidaran la seva germana i l'exdona del Percy Shelley, el seu actual marit, un cop s'han casat ells dos. És evident, doncs, que com qualsevol escriptor, la seva vida marca molt la seva obra, i llavors ella s'obsessiona una mica inclús amb la mort, i mort i soledat són, de fet, dos temes principals dins l'obra de Frankenstein, que és de la que us parlarem ara.
13: Doncs sí, però a veure, anem a veure. Ara, en sèrio. Vull dir, pregunta molt sèria, perquè segurament que tots falleu.
12: Sí, l'Abril falla de tant en tant.
13: Jo, de fet, probablement falli. Qui és Frankenstein? Vale? Qui és Frankenstein? Quan sentim aquest nom, no? Com està molt present al nostre imaginari popular, no? Immediatament ens ve al cap, a mi almenys, i jo crec que a molts de nosaltres, la figura monstruosa i terrorífica, aquest monstre, no?
12: Sí, a no ser que t'estiguis imaginant el Jacob Elordi, però bueno. Realment nosaltres vinculem aquest nom al monstre, però Frankenstein és el nom del científic que crea el monstre, que és en Victor Frankenstein. I és curiós perquè, de fet, a l'obra original el monstre no rep nom en cap moment.
13: No, total. Però bueno, l'assimilem amb aquest nom. Realment, si ens referim a Frankenstein, estem parlant del Victor, que és un jove científic procedent de Ginebra, a Suïssa, que es muda a Alemanya per estudiar filosofia de la naturalesa. Bueno, un pedazo de friki, vaja. El Victor està molt obsessionat per aconseguir donar vida artificial a la matèria morta. I a partir de parts de cossos, de cadàvers, de persones, d'animals, que recupera els cementiris, els escorxadors, o sigui, una, realment fastigós.
12: De donde sea, ell saca matèria.
13: Exacte. Aconsegueix donant vida, sí, a una criatura de grans proporcions que ha creat ell mateix. I en cus cada bocí, cosiendo. És fort.
12: Sí, podríem dir que és el primer gran apassionat del patchwork.
13: Exactament, però bueno. Doncs sí. I encegat per la seva obsessió, el pobre Víctor no se n'adona que el que ha aconseguit, pues, al final, és una absoluta bogeria i va completament en contra de la natura, no? Ha creat un monstre. Se n'adona que ha creat aquest monstre i s'espanta de seguida, evidentment, pobra gallina, perquè és un gallina el que és el pobre, sí, Víctor, i decideix desentendre'n-se'n de la seva criatura.
12: Sí, bueno, no li han parlat gaire d'això de la responsabilitat afectiva i tal, però què hi farem?
13: No,
12: jo crec que també m'espantaria, sincerament.
13: Ah, poder sí.
12: I bueno, tampoc us volem destripar molt més de la trama, perquè si no l'heu llegit és una molt bona obra, a mi personalment m'agrada molt. Però bueno, suposo que us imagineu una mica la reacció del monstre, perquè per començar se sent completament abandonat pel seu creador, que és l'única persona que hi coneix, i ha de fugir per buscar-se la vida. A més, se sent rebutjat i maltractat per cada persona amb la que es troba, i bueno, és que el seu aspecte pobre no l'ajuda gaire.
13: Sí, sí, sí, és que pobre monstre, eh? Es troba sol i està enmig d'un món que no entén la seva existència, monstruosa i visiblement diferent, evidentment, i tothom el deixa de banda, viu totalment aïllat. I ara, és que ara ve la part més trista de totes. A mi això és una cosa que és que em posa els pèls,
12: sí,
13: de punta.
12: Us hem portat un exemplar del llibre.
13: Exacte,
12: bueno,
13: ai, sí.
12: És de l'Abril i concretament és un exemplar amb la traducció en valencià, perquè bueno, aquí nosaltres defensem qualsevol varietat del català, no?
13: Exactament, no fem lletjos a res.
12: Som inclusives, noies. I ara us llegiré una part perquè veieu una mica la quantitat de drama que hi ha dins d'aquesta novel·la.
13: Exactament, principalment perquè l'única cosa que el Frankenstein demana al seu creador és que ell li creï una companya.
12: Sí.
13: Una xicota monstruosa per no sentir-se sol. O sigui, ell al final porta veient que absolutament tots els éssers humans tenen algú a qui estimar, qui més qui menys, però que és una dinàmica que es dona entre les persones i ningú l'estima ell i ell no pot estimar ningú. És que és tan trist.
12: Bueno, i diu així: tan sols et demana una criatura tan horrible i espantosa com ho sóc jo, però de l'altre sexe. És veritat que tots dos serem monstres, però viurem allunyats del món. I després diu algo així com: perquè jo no puc gaudir d'aquest dret. Perdó, és una pregunta retòrica. Per què no puc gaudir d'aquest dret? Que és exactament el que ha dit l'Abril, no? Al final, una part molt important de l'experiència humana, diguéssim, és l'amor, ja sigui de parella, d'amistats o de família, i ell ho vol experimentar igual.
13: És tan tràgic. De fet, mireu, al meu cap, jo tinc dos models, vale, d'aquesta xicota monstruosa pel Frankenstein, i ara us els explicaré. Model número 1, a veure què n'opines, és la Frankenstein de les Monster High. És perfecta.
12: Molt bon model, sí.
13: És moderna, és juvenil.
12: Ella lo es todo.
13: Exactament. Però no m'acaba de convèncer aquest model, perquè tipus, la Frankie és molt jove, és com una mica nena, i per mi el Frankenstein és un home com gran, en plan, és un bitxo massa gran i russaria un tipus de relació amb què no estic gens d'acord.
12: Ja. Bueno, realment ningú ens diu si la cara que porta és la d'un vell que ha trobat el Víctor al cementiri, no?
13: Exactament, exactament. Aleshores, per això, em convenç una miqueta més la segona versió de nòvia que he pensat, i és la nòvia del Jack Skellington a Pesadilla Antes de Navidad. La sí, nina aquesta de drap,
12: sí,
13: que és
12: sí,
13: moníssima.
12: Sí, sí, no he vist la pel·lícula, ho sento molt des d'aquí, sé que s'apropa l'Spooky Season i tot plegat, però bueno, igual aquest any cau.
13: Doncs igual cau.
12: Sí, ja va tocant. Bueno, segurament us estareu preguntant què té a veure Frankenstein amb el gran tema d'avui, que és la síndrome postvacacional. I és que, si ens remuntem a l'època on s'escriu l'obra, veureu que hi ha una mica de relació. Almenys jo la hi veig.
13: Sí.
12: L'any 1815 entra en erupció el volcà Tambora, que està a l'Indonèsia, i es considera una de les erupcions més grans registrades. El fet que sigui tan gran fa que s'alliberi molt de sofre a l'atmosfera i, evidentment, el clima doncs, es veu afectat. O sigui, si el clima es veu afectat pels cotxes, imagineu-vos. Llavors, a escala mundial, algunes de les conseqüències són que les temperatures són molt més baixes del normal. Si no m'equivoco, crec que van baixar igual uns 2 graus de mitjana. Hi ha pluges constants, tempestes i gelades fins i tot a l'estiu. Sí. És per això que l'any següent, l'estiu, el 1816, es passa a conèixer com l'any sense estiu. I és justament durant aquest estiu que la Mary Shelley es troba a Suïssa amb altres escriptors, entre ells el Percy Shelley, el seu marit, o Lord Byron i John Polidori, a la vila Diodati, que és bàsicament una vila que va llogar el Lord Byron per estar amb els seus col·legues escriptors.
13: És que planazo, vull dir, que em convidin ja.
12: Llavors, imagina't, està fent un temps que no et deixa sortir al carrer, què fas? Doncs es tanquen a casa, bàsicament, i comencen a llegir històries sobre fantasmes i parlen de literatura, que al final és el que els agrada, no? Llavors Byron els proposa un repte, que és que cadascú ha d'escriure la seva pròpia història de terror, i és aquí on neix Frankenstein.
13: Uau, és que em sembla un planàs, t'imagines? Realment fa lleig, doncs t'ajuntes amb els teus col·legues a casa, allà, resclosits, però he de dir que sincerament no m'identifico gens, perquè
12: ja,
13: jo aquest estiu...
12: Ja, de no tenir estiu...
13: És que, claro, és superimportant. A més, trobo que justament aquí, avui dia, doncs tenim massa estiu i tot. Vull dir, unes temperatures que no són gens com el que va viure la pobra Mary. Però a mi això de quedar-me tancada a casa és una cosa que no m'ha passat gens aquest estiu. De fet, trobo que no he parat. He aprofitat el meu mes de vacances com fort, que és l'agost, per fer pila de coses que no he pogut fer doncs, durant la resta de l'any, i trobo que estic com molt contenta d'haver pogut aprofitar per fer com mini viatges o escapades o tardes a casa o tardes a la platja o tardes on sigui amb els meus amics i amigues i amb la família. Vull dir, això al final, això són vacances, tia.
12: Sí, sí, totalment.
13: I d'això se'n gaudeix, sincerament, i trobo que és una vivència que potser en la nostra generació com que ho viu també una miqueta així, no? El tema
12: sí.
13: Estiu, no sé.
12: Sí, sí. Jo, justament aquest any, no he fet el meu pla que faig des de fa anys, que és anar al poble, i, bueno, la veritat és que és una cosa que m'agrada bastant perquè és com el lloc perfecte per desconnectar una mica, no? Per qui no hagi experimentat l'estiu a Andalusia, la temperatura mitjana són uns 40 graus durant el dia, llavors, el pla de vida és una mica llevar-te al matí a una hora més o menys raonable, fer alguna cosa de profit, que normalment consisteix anar al poble del costat on facin mercat, i després, quan s'apropen les 12, si tens ganes, fas una cervesa, perquè allà posen tapa, nois.
13: Sí, si tens ganes, diu.
12: És una cosa que aquí
13: diu.
12: Hauria d'implantar-se, però bueno, ja arribarem. I després, bàsicament, t'atrinxeres a casa a esperar que baixin les temperatures. T'entretens una mica, doncs, cuinant, llegint... fent una mica el que pots, veus alguna pel·lícula que et vingui de gust tal, i ja quan arriben més o menys les 7 de la tarda ja es pot sortir, ja pots tornar al bar, perquè al poble tampoc hi ha gaire més, o anar a la piscina, o no sé. Però bueno, des de fora jo crec que sona una mica avorrit, però realment jo ho agraeixo molt, perquè després d'anar a cul pràcticament tot l'any, això de estar a casa tancada, sense fer res i sense obligació de fer res, sense aquesta pressió constant, també s'agraeix bastant. I bueno, aquest any no ha sigut així, he decidit ser una més del ramat i, no sé, a mi almenys em dóna la sensació que tothom, o sigui, jo crec que ara mateix si obriu Instagram hi ha algú que coneixeu al Japó.
14: És cert, això és 100% cert.
12: Jo he estat aquesta persona aquest agost, sí. He tingut la gran sort d'anar al Japó. I bueno, és que realment entenc l'obsessió, perquè és que és xulíssim, el menjar està boníssim, és tot preciós, i no sé, per molt que facis 20.000 passes diàries, és que sents que no te l'acabes.
14: És que és esportiu, és un viatge esportiu realment, trobo.
12: Sí, sí.
14: Que maco, m'estàs quedant una mica de fomo, potser l'estiu que ve, no?
12: No, hauràs d'estalviar, però sí.
14: Ah, exactament. No sé, jo trobo que la manera com vivim l'estiu indica també en quina etapa vital ens trobem. És un indicador d'edat que flipes. Tipo, quan som petites, l'estiu és un període de 3 mesos sense escola, que sembla que comença el dia de Sant Joan, uns dies abans de Sant Joan, i durarà, sí. Vamos, que quan tornis a l'escola hauràs crescut pràcticament un pam i seràs una persona completament diferent, perquè tens 3 mesos davant de tu de puro relax i goce i disfrute, no? No sé.
12: Sí, de fet, a mi de petita em passava una mica ja quan s'apropava el setembre, quan ja veia el setembre a la volta de l'esquina, com que em venia de gust inclús tornar a la rutina. Bueno, i de no tan petita, sí. Vull dir, a la uni també em passava. Però bueno, jo crec que això també és símptoma que ens fem grans i comencem a viure l'estiu una mica des d'una altra perspectiva, no? El fet que sigui estiu i faci calor ja no és tan equivalent a tenir vacances, sinó que a vegades et toca agafar el metro ple de gent per anar a una oficina i està tancat 8 hores.
14: Exacte.
12: En el millor dels casos, perquè l'oficina almenys té aire condicionat, però bueno. I bueno, això, a mesura que ens fem grans i joves adults, no? O almenys ho intentem, anem veient que cada cop és més difícil això de coincidir amb família i amics, pues, per passar una mica de temps junts o inclús fer un viatge.
14: Super frustrant, a més, perquè sí. penses que abans, vull dir, abans mentalment tu tenies vacances i tothom tenia vacances. No és cert. Vull dir, al meu cap era com mons pares igual coincidien, doncs, 3 setmanes de vacances
12: i podíem
14: marxar.
12: Ara t'has de posar d'acord amb els teus pares. Ja no ni amb els amics, amb els teus pares.
14: Inclusive,
12: sí. Sí, sí. I, bueno, suposo que el pas de la vida adulta és una mica adonar-se que l'estiu ja no és l'equivalent a, hosti, tinc 3 mesos per gaudir-los completament i no tenir cap mena de responsabilitat.
14: Exactament, no sé. És que el fet de que ara tinguem els períodes més curts ens porta també a voler aprofitar com a tope, no? Al final, pues, no sé, hi ha moltes maneres de fer-ho, tant quedar-se a casa descansant com ser la persona hiperactiva que està fent plans per anar a la platja, a la muntanya, que acaba completament torrada perquè no para de sortir del sol i després a la nit també surt. No sé, cadascú, choose your fighter, no? Vull dir,
12: jo fa tants anys que no em poso morena ja, de veritat.
14: Bueno,
12: i ho he intentat, eh?
14: Però no... Està blanquilla ja, eh?
12: Sí, és l'edat, m'agobia.
14: Exactament, anem a culpar-ho això. No sé, mira, sigui com cadascú aprofiti el seu estiu, hi ha una cosa que no canvia.
12: Ripolletencs, ripolletenques.
14: Això va dedicat a les persones que són d'aquí de Ripollet, i és que, tot i que ens faci moltíssima llàstima que s'acabi l'estiu, nosaltres tenim la gran sort de tenir la festa major per tancar-lo de la millor manera possible. O sigui, això sincerament és un privilegi.
12: Sí.
14: Són 5 dies de non-stop, de no parar, matí, tarda, nit, de poder gaudir com de la vida associacionista...
12: O patir, una mica, perquè bueno... això d'estar gairebé 5 dies de festa, jo cada cop ho aguanto menys.
14: Però exactament. Bueno. Bueno, però vull dir, ho hem d'aprofitar, no?
12: No, sí, i tant, i tant.
14: I després
12: jo
14: ja t'encaràs,
12: o sigui,
14: de nou.
12: Jo complo, jo vaig.
14: No esperava menys.
12: Sí, sí.
14: Aleshores, nosaltres, doncs, tenim aquest privilegi de dir que bé, hem acabat l'estiu de la millor manera possible, que és amb l'energia del nostre poble com elevada a la màxima potència, sens dubte, i això, and I think that's beautiful.
12: And I think that's beautiful.
14: Yeah.
12: Sí, completament. A mi em passa també una mica que això de la festa major, doncs, és com l'última part de l'estiu, no? Que dic, ostres, vale, igual estic treballant tal, però encara que tinc la festa major per gaudir-ne de l'estiu, però també crec que és una espada de doble filo, eh?
14: Uf, tu diràs.
12: Perquè un cop passa, has de combatre la ressaca emocional de l'estiu i combinar-la amb la ressaca emocional de la festa major, que tampoc és poc, eh?
14: No, és moco de pavo. Des
12: bueno, i la ressaca en general de la festa major, no? Que no és només emocional.
14: El dolor físic, noies, el dolor físic, sí. El dolor de cames, d'esquena.
12: El perdre la veu, mira, no sé calla, per què, tothom perd la veu a festa major, però bueno.
14: Fenomen.
12: Sí, sí. Però bueno, si ho pensem bé, Frankenstein és una mica el protagonista perfecte per explicar una mica què ens passa un cop passa l'estiu, no? He dit passa molts cops.
14: Passa.
12: Todo passa. bueno, evidentment ningú es convertirà en un assassí en sèrie, no? Per haver de tornar a treballar.
14: O sí,
12: no ho sé, ja veureu vosaltres com ho feu. Però bueno, quan tornem de vacances, normalment el que passa és que se'ns fa volar això de tornar a la vida normal, no?
14: Total, tia. Pensa que tornem de dies de desconnexió i que vivim com en una bombolla a l'estiu. O sigui, totalment. Al final, l'única cosa que et preocupa, a tu espero que també, perquè a mi, des de luego que sí, és posar-me crema solar per no cremar-me. Vull dir, noies, sí. Protegiu-vos.
12: Des d'aquí, una crida molt important a la salut, perquè ja em coneix, jo quan vaig a la platja me'n va adorno de crema 3 cops, si cal.
14: I cal.
12: Nois, noies, si heu de prendre el sol, si us plau, poseu-vos crema solar. Sense crema. No és tan difícil.
14: Això és molt important. Bé.
12: Bueno, ja està. Està aquí mi xarla de protecció. No volem melanomes.
14: No.
12: Ja està. Bueno, el que passa és que això de que se'ns faci bola, doncs, a vegades costa, no? Vull dir, ve la tardor, tal, d'aquí poc, sento dir-ho, però es farà de nit a les 5 de la tarda. Llavors, nosaltres hem decidit documentar-nos i portem els símptomes per saber si el que esteu passant és doncs això, la síndrome postvacacional, o si realment us hauríeu de preocupar. Vull dir, no esteu soles, eh? El nostre monstre us acompanya.
14: El nostre monstre està amb vosaltres, està amb totes nosaltres. Ho veureu ara, ja ho veureu.
12: Sí. El primer símptoma que caracteritza bastant el nostre monstre seria la irritabilitat. No? El nostre monstre no neix dolent, sinó el que li passa és que a mesura que intenta relacionar-se amb la gent que es troba, doncs tot el rebuig que rep fa que es corrompi una mica.
14: Sí, de fet, mireu, ara us llegirem un petit extracte d'un moment. És com cap a la meitat de la novel·la, d'acord? La cosa és que el Frankenstein està al bosc perquè es passa com, doncs, bona part de la seva existència fugint de la humanitat i es refugia, doncs, a llocs on pot estar solet el pobre. I resulta que està passejant pel bosc i veu a una damisela, d'acord, que està en apuros i s'està banyant al riu i sembla que el riu té molt cabal. I doncs que s'està ofegant a punt. Aleshores, ell corre i la salva, no? Però què passa? Que mentre intenta reanimar-la, es veu que hi ha un home, un caçador, bueno, una persona que portava un home.
12: Sempre vale, és un home, no? Ja, sempre és un home, evidentment.
14: Always a man.
12: Not always, not all men, but somehow, always a man.
14: Fins i tot a les novel·les. De fet, sobretot a les novel·les, a més, també. Bueno, total, que apareix un paio amb una pistola i es pensa que li està fent alguna cosa a la dona i li fot un tret. I el Frankenstein ho explica així. Diu, duia una escopeta, vaig fugir i em dispara. M'encertà en un muscle i durant setmanes vaig bramar de dolor. Aleshores, vaig jurar que la humanitat rebria el seu càstig. És que pobre home, tio.
12: Sí, podríem dir que aquest vaig jurar que la humanitat rebria el seu càstig és una mica el que et passa a tu quan el teu cap t'envia un correu o alguna tasca just 2 minuts abans que pleguis, no?
14: Més o menys, mateix feeling.
12: Sí.
14: Està molt bé. Aleshores, bueno, aquest era el primer símptoma. Segon símptoma és el cansament i la fatiga. Us ressona, oi? Bé, aquí hi ha una lectura molt bona de Frankenstein de la Mary Shelley. Es veu que el Víctor crea una criatura, no? I com sent literalment por per aquesta criatura, l'abandona sense pensar-s'ho 2 cops perquè és un covard. Aleshores, el monstre queda condemnat a existir sense haver-ho demanat. Al final, ell no va demanar-li al Víctor que el creés.
12: Exacte. I aquí l'equivalència seria que tu tampoc has decidit néixer. Vull dir, a tu t'han portat a seguir de sopetón a una societat on ara has de veure com vens 40 hores del de la teva setmana per poder permetre viure la resta de la teva existència. Això amb una mica de sort, no?
14: Perquè de manera molt precària.
12: Veient com està el panorama, una mica, és que ni tan sols treballar et serveix com per permetre't coses bàsiques, però bueno.
14: De fet, no.
12: Què learemos, no?
14: De fet, no. Va, tothom a les urnes, noies? Tothom a les urnes.
12: I tothom a la vaga general. Ja està, ja ho he dit.
14: Petita crida. 11 de novembre.
12: Sí,
14: vinga.
12: Mobilitzem-nos, noies. Bueno, molt lligat a aquesta situació, vindria el tercer símptoma, que és l'ansietat.
14: Yeah.
12: Nostra vieja amiga, yeah. Bueno, aquest ja jo crec que no és gaire exclusiu a la síndrome postvacacional, sinó que ve una mica lligat a tot el que estem vivint ara mateix, no? Però bueno, la novel·la de Mary Shelley s'inscriu dins del moviment romanticista literari, gran moviment literari.
14: A tu t'encanta, és que la Clavel és tan romàntica.
12: Com li gusta el que li encanta, No, sí, sí. Si t'agrada dramatitzar com a mi, segurament sentis que aquest moviment literari doncs, et representa bastant. Perquè normalment el protagonista és un individu que es veu desbordat per tot el que l'envolta i no pot controlar. Que en aquest cas seria la força externa incontrolable de l'hòstia de realitat que tens quan tornes a l'estiu.
14: Doncs sí, exactament, i punt. Bé, anem al quart símptoma. És el que ens està passant a la meva companya i a mi últimament.
12: Sí, sí, sí.
14: Bé, fins venia a fer el programa, però abans potser...
12: Ara ja.
14: Ara estem passat, genial, perquè ja no tenim el símptoma número 4, que és la falta de motivació, estimades. Sí, evidentment, si l'entorn que t'envolta és una mica caòtic, doncs evidentment el més segur és que acabis desmotivat. I bé, aquest seria el quart símptoma, no?, d'aquesta meravellosa època de l'any que, de fet, ens encanta, que
12: sí,
14: és la tardor.
12: Sí, jo he de dir que la tardor és la meva estació preferida, eh? Diria en popular opinion, però és que no crec que sigui tan impopular.
14: No, vull dir, jo crec que la gent li agrada.
12: És meravellosa.
14: O sigui, vull dir, vens una mica amb el trauma de que s'ha acabat l'estiu, però vull dir...
12: Però bueno, realment, vens amb el trauma de l'estiu perquè has tingut vacances, no perquè sigui estiu. Fot una calda a l'estiu, ara no, ja sí. Vull dir, és insostenible.
14: I de fet també fot calda a la tardor, aleshores.
12: Sí, bueno, no sé ara ja no hi ha tardor. Va. Tenemos clima tropical, aparentment.
14: En fi, tot això per dir-vos que els nostres estimats romàntics també pateixen de falta de motivació, també xoquen sovint amb una societat que no va d'acord amb els seus ideals, que els resulta hostil, doncs com el Frankenstein, no? Al final que tothom va en la seva contra.
12: El monstre de Frankenstein.
14: Veus? Ja m'he equivocat, primera vez, xupito. En fi, i també xoquen sovint amb aquesta societat que no va d'acord amb els seus ideals i els resulta hostil. Somien una vida ideal mentre es troben atrapats en una realitat en la que no acaben d'encaixar. En fi, doncs mira, això ens passa quan arriba el setembre, l'octubre. Tu també tens mil ideals, oi? Llegir més. Tu vols apuntar-te a classes d'italià.
12: Ho vols fer tot.
14: Vols apuntar-te de nou al gimnàs, vols matinar, vols ser productiva. Amiga, no, a mesura que van passar els dies vas abandonant tots aquests propòsits d'un en un.
12: És que és una mica com l'any nou, eh? O sigui,
14: el setembre
12: és l'any nou de veritat.
14: Sí, dels crius i de les adultes, jo trobo que
12: tothom,
14: també, sincerament.
12: La no volta sé. Al col·le per tothom.
14: Sí, però no us frustreu, vale? No, no és falta de disciplina.
12: No és
14: d'acord?
12: Culpa vostra.
14: No, és que sou uns romàntics. Us passa com en Frank... com el monstre. Us passa com el monstre. I no ens ho estan posant fàcil ara mateix, així que és això.
12: No. Bueno, el cinquè símptoma, estimades, és el meu preferit.
14: Buf, ja veus, és que és la
12: símptoma,
14: Clàudia.
12: El símptoma soy yo. Spoiler.
14: Personificada.
12: Seria la tristesa i la melancolia. Perquè, com ja he dit, Frankenstein és una obra que s'inscriu al romanticisme i el romanticisme és expert doncs, en fer que els sentiments siguin al centre de l'experiència humana. Tot el que tingui a veure amb nostàlgia i melancolia els encanta, els romàntics. I bé, el monstre de Frankenstein experimenta una mica aquesta tristesa de qui se sent desconnectat del món i qui enyora allò que no té. Que és una xicota.
14: Exactament.
12: No costava tant, Víctor.
14: Jo és que estic fatal amb això, sincerament.
12: Sí, està una mica perdut, pobre, i no sap trobar el seu lloc.
14: Sí, de fet, mireu, traiem el llibre de nou i us llegirem un parell de passatges perquè veieu com se sent el pobre monstre. Això és ja cap al final, no? És una confessió del monstre, diu: al principi tan sols desitjava que la gent no vera en mi un cos horrible, sinó un cor bondadós, però no va ser així. Vaig rebre tant de menyspreu i d'odi que el cor se'm va podrir i em va abocar el crim. Més endavant diu: el miserable, l'abandonat, sóc jo. I a mi és aquí cal llançar el pou de les desgràcies. Bueno, és que se li va de les mans. Pobre. Completament. I aquí, cap a la meitat, també hem volgut destacar un petit fragment on el monstre s'interroga sobre la seva naturalesa, no? Al final, ell es veu completament diferent de les persones a les que observa, ja no només com per físicament, sinó emocionalment, no sap qui és ell, no sap d'on ha vingut, no té arrels, no té iguals, aleshores, doncs s'interroga, no? El jo poètic s'interroga. Això és així. Diu: però què era jo? No tenia ni diners, ni amics, ni res. El meu cos era deforme i repugnant i no m'havia trobat ningú que tinguera el meu aspecte des que vaig abandonar Ingolstadt, que era la ciutat on el Frankenstein, el Víctor, el va crear. Diu: tots fugien de mi. Ni tan sols podia trobar la protecció d'uns pares. Tanmateix, jo volia lluitar pel meu destí. Jo no era cap monstre assassí. Volia ser com qualsevol altre. Ho havia intentat.
12: És que devastador, eh?
14: me tiene mal.
12: Bueno, aquest sentiment és una mica el que et passa a tu, no? Quan tornes de vacances i veus que aquella versió de tu que esmorzava ràpid i ho feia tot corrent per anar a la platja el més aviat possible, ara l'única cosa de consol que té és una mica doncs, mirar la galeria o els posts d'Instagram que has fet durant l'estiu mentre tens l'Excel allà a la pantalla de l'ordinador esperant-te.
14: Jo sí que soc sincera, és que no obro la galeria, és que em fa por, tia, em fa tristesa, em fa melanconia, no puc obrir la galeria, noies, no puc.
12: Bueno, igual gairebé millor que no l'obris,
14: sí, total,
12: perquè si t'adona la bajona. Bueno, després de revisar tots aquests símptomes, igual això de l'esperit romàntic ens ha envaït una mica, no? I ara estigueu pensant, joder, noies, que bajona, ara mateix. Però bueno, no és tot tan tràgic com sembla. La tardor també té coses bones. I és per això que us portem los consejitos del dia, per ajudar-vos una mica a pair, pues, això de que l'estiu ja no ha marxat.
14: Exactament, cal acceptar-ho i nosaltres us volem ajudar. Així que, primer consell. La cosa, això ens passa a totes, segur. Us esteu adonant que el moreno de l'estiu ja ha començat a marxar i, doncs, ara ja el vostre cul segueix blanc, però és que el vostre cos també s'està començant a posar blanc. Ja no hi ha aquesta ratlleta del banyador i això fa moltíssima ràbia, sincerament. Però bé, no us preocupeu. Penseu que ara comença la tardor i arriben els millors modelets, perquè it's the fucking season. Vull dir, ara...
12: This is the season.
14: Exactament. Ara podem utilitzar la tècnica de la ceba, que jo sóc molt fan de la tècnica de la ceba, perquè al final tu surts de casa al matí, que fot fred, amb un jersei i una jaqueta a sobre i una altra jaqueta a sobre, potser, i després doncs, et vas tenint les capes, vas desvetllant com nous looks, i a les dues al migdia estàs en tirants.
12: Literalment.
14: I després ja et vas cobrint un altre cop. És que la tècnica de la seva és perfecta.
12: És meravellosa.
14: Sí.
12: És veritat que has de carregar amb la jaqueta tota del dia, però bueno, jo crec que val la pena, sí. Bueno, el segon consell, i això és per totes aquelles que sigueu una mica com jo, que us agrada romantitzar-ho tot, és que per molt que estigui plovent, noies, no escolteu compulsivament el nou àlbum de la Phoebe Bridgers o qualsevol semblant, vale? Tots sabem que si ho fas, el més probable és que acabis plorant. Per tant, nosaltres proposem una alternativa,
14: sí.
12: I és que tu, quan vegis que t'acabes de llevar, no agafes el bus, està plovent, mires per la finestra, en comptes de posar-te aquesta música tan trista, et posis Plan B de Candy.
14: Per exemple.
12: És que res pot anar malament si sona Plan B de Candy als teus auriculars. O sigui, ja comences el dia... Pues, a ella le gustaba así, ¿saps?
14: Todo el weekend is a hanger.
12: Tot va bé.
14: Tot va perfecte. I sobretot, tercer consell, parlant de pluja, no converteixis cada tarda de pluja en una crisi existencial. Vull dir, no. Ja sabem que el romanticisme ens ha ensenyat a trobar la bellesa en la melanconia, en la tristesa, però a veure, tampoc cal que cada cop que plou agafis la teva tasseta de cafè, t'emplantis a la finestra i et sentis com el main character d'un videoclip de l'Anna del Rei. Vull dir, no cal, està molt bé, però no cal retroalimentar-nos d'això, no? De vegades estàs trista, estàs una mica com, doncs, cap a baix, perquè has dormit poc, has dormit 5 hores, potser fa molts dies que no veus el sol, portes qualsevol merda al bolso per menjar. No, noia, no. Tranquil·litza't i pensa que per avivar aquests ànims, abans de declarar-te víctima de la societat contemporània, prova de dormir 8 hores, sí, i de menjar alguna cosa que no vingui envasada en plàstic. Jo crec que així les coses milloren.
12: Fes-te un bon sofregit amb qualsevol altra cosa.
14: Deixa el tàper.
12: O, si pots, vés a dinar a casa de la iaia, que t'ho agrairà també.
14: Tant de bo.
12: I ale. I los ánimos per arriba.
14: Exactament, això és així.
12: Bé, seguim amb la pluja, perquè evidentment plou molt, no?, la tardor. I és que, noies, no us podeu desesperar per molt que plogui, vale? És el moment perfecte per reviure una de les millors peces audiovisuals que ens ha regalat la indústria del cinema, que és Crepúsculo. Vull dir, jo recomano 100% quedar amb les amigues, o si no, sola, també es gaudeix igual.
14: I tant.
12: I et fots les pel·lícules de Crepúsculo, de una en una, i ale, todo mejora.
14: Curada, és que veritablement terapèutica, realment.
12: Sí, sí.
14: I bé, parlant de teràpia, cinquè consell, i molt important, a més, no feu servir el ChatGPT.
12: Això és un no rotund, eh?
14: Exacte,
12: no.
14: En majúscules.
12: Stop.
14: No feu servir el ChatGPT com a terapeuta. A veure, si una cosa hem après d'aquesta novel·la és que el Víctor ha utilitzat la intel·ligència artificial, ha fet que la vida artificial se li torni en la seva contra. Vull dir, no és de fiar, no ens hem de fiar d'això.
12: Tot l'artificial sortirà malament, noies.
14: No, confieu en la millor teràpia, que és sortir al carrer, ara que encara no fa massa fred, aneu a un banc, a un bar, a on us doni la gana, amb les vostres amigues. i xerreu. Això és la teràpia de veritat. Això us ajudarà a sobreportar el fet de la frustració de que l'estiu s'hagi acabat. Aleshores, sisplau, no xat. No xat. No. I bé, ara passem al sisè consell, que és una cosa que a mi em fa moltíssima il·lusió també. És una cosa que em posa trista i contenta pels iguals, perquè és sempre positiva. Aleshores, us ho dic per si us pot servir també. La cosa és que si estem tristes perquè s'acaba la fruita d'estiu, és a dir, la síndria i el meló, fresquets i sucosos, els préssecs, tia, les nectarines, ja no n'hi ha.
15: Los
14: jo en tinc a casa.
15: Los paraguayos.
14: Bueno, mare, però això ja fa temps, eh?
15: Ja.
14: Crist. Jo en tinc alguna casa de préssec i sincerament sembla un tros de cartró. A mi això em posa encara més trista i tot, que s'acabin i que estiguin dolents, a més a més. Però no passa res, perquè ara venen les mandarines, eh? Que són la fruita perfecta per portar al bolso, a la butxaca, on sigui. El que passa és que, bueno, no sé si tu en tens a casa, jo en tinc i ja n'he menjat.
15: Jo sí, jo crec que ja n'ha comprat ma mare alguna, i, però no n'he menjat cap encara. M'estic esperant per veure si estan bones de veritat.
14: I consell de consell, quan mengis mandarines, si us plau, renta't les mans, perquè si no tothom sabrà que fa 3 hores o 5 dies que en vas menjar una. Això és,
15: és que és una mica ben bé aquesta fruita, que o t'encanta o l'odies, però és que si l'odies, odies inclús l'olor.
14: Sí, total.
15: Llavors, si no comparteixes aquest amor per les mandarines, doncs renta't les mans almenys.
14: Desgraciat, si no la compartiu. Perdó.
15: Bé, s'ha acabat l'època de les festes majors, com hem dit. Sabem que les festes populars, doncs, és una cosa que ens fan gaudir molt dels mesos d'estiu, però penseu que d'aquí poc ve una de les festes més nostrades de la Terra, que és la castanyada.
14: La castanyada.
15: Que no anti... Ui, anti-Halloween. No, exacte, anti-Halloween.
14: També l'anti-Halloween.
15: Que no Halloween. O sigui, no volem Halloween aquí.
14: No, la castanyada, molt millor, noies.
15: Sí, venen temps de celebrar la castanyada amb moniatos, castanyes ben calentones, i si hi ha un valent per aquí, doncs inclús un xarrup de ratafia.
14: Oh, i tant! La gastronomia de la tardor és perfecta, també.
15: És perfecta. Impressive. Això sí, vigileu després amb els pets que les castanyes...
14: Ui, sí, Déu-n'hi-ho. Tela, bueno.
15: Però bueno, si com jo, el vuitè consell, si com jo, tu no sé, Abril, suposo que també, bases la teva personalitat en haver nascut al Mediterrani, des d'aquí, shout-out a Joan Manuel Serrat, jo nací en el Mediterrani, també, atribueixes la bajona normalment, doncs, al fet que les hores de llum cada cop són menys. O sigui, tu a vegades només necessites que un sol raig de sol pues té la cara un rato, no? Ni que sigui 5 minuts. Però, bueno, no pot estar plovent sempre, vull dir, en algun moment sortirà el sol, llavors, quan surti el sol, si us plau, aprofita... recarrega una mica la vitamina D i, pues, no sé, seu a la terrassa o al carrer un banc que doni el sol una mica.
14: I després et sentiràs tan millor, a més. És que és terapèutic, també. Exactament.
15: Sí, sí.
14: Després, novè consell, nois, noies. Si sentiu que la vostra existència ara, que això ens passa a tothom, es basa en treballar o en estudiar o el que sigui, tornar a casa i després quedar-te tota la santa tarda o matí o quan tu tinguis mitjanament lliure mirant TikToks fins que ens fa mal el dit fent scroll, potser és el moment de recuperar aquell hobby, no?, que ens vam proposar potser al gener i que potser vam abandonar per vols de febrer, no? Sí. No sé, pues la guitarra, aquell idioma, no sé, fer ganxet, és molt bona època per fer ganxet.
15: Segur que les teves amigues agraeixen a la que fa fred una bona bufanda de ganxet.
14: Oh, i tant. I si esteu començant, en feu una, us la quedeu vosaltres, perquè estaria lleig d'una rara de regal. Això ho hem fet totes. Totes les ganxeters hem fet coses que han sortit molt malament.
15: Sí, sí.
14: Ganxeters. I, doncs, no sé, hi ha moltíssims plans que podeu recuperar, tot sigui per no quedar-nos mirant la pantalla, mirant les vides de gens que viuen a l'altra punta del món i que no, realment, en el fons, no ens interessen tant, però menys pantalles... Més aprendre...
15: Més tocar jaspeta de tant en tant, que ens va molt bé.
14: I tant, exactament.
15: I bé, el darrer consell és que toca passar pàgina, noies, jo ho sento. Sé que tu has passat molt bé, ha estat molt guai, ha fet calor, t'has posat morena, estàs més guapa, no? L'olor a sal, aquella dutxa després de la platja, tal...
14: Em fas venir ganes de plorar, tia.
15: Però, com diria Amaral, no queden dies de verano. Vull dir, ja està, ho hem d'assumir, no passa res. Segur que trobes a faltar els sopars a la fresca, no? I tot el que tingui amb l'estiu. Però segurament també hagis trobat a faltar això de dormir amb el nòrdic fins les orelles.
14: Compte,
15: les tardes amb manta i peli. I l'excusa perfecta per faltar qualsevol plan, que és que plou. No puc sortir de casa, ho sento, plou.
13: Típica Clàudia, eh? Sí, això s'està exposant amb ella mateixa. Si la Clàudia us dona carbasses és perquè, bueno, potser n'hi ha de ploure, però per ella, doncs, plou.
15: A més, que l'estiu tornarà, no passa res, noies.
13: Exacte, l'any que ve, és així. I bé, ens acostem al final del programa, malauradament, però ara us explicarem què passa al final de cada programa de Punt i Coma, no?
15: Exacte.
13: Ara ve una secció que ens encanta, que és la següent. Redoble de tambors és la...
15: contraportada.
13: Exacte. Què és la contraportada? Doncs és l'última secció del programa que, ja que parlem de llibres, o ho intentem, hem decidit anomenar la contraportada. Hem pensat que utilitzarem aquesta secció una mica com això que li agrada tant a la Clàudia dir, vinga, digueu-ho tu.
15: Va, com a calaix de sastre, noies.
13: És un calaix de sastre, és una mica de poti-poti, on a cada programa us presentarem una qüestió nova i normalment independent del que hem parlat durant el programa, no? De fet, aquí, mira, ja no, és que no parlarem de llibres, no? Us mostrarem la nostra faceta B com a filòlogues de formació.
15: Exacte.
13: I no sabíem com parlar de lingüística en un programa de literatura, així que doncs, hem fet pues aquesta petita secció.
15: No? Exactament. Hem buscat l'excusa perfecta, ja està.
13: Justament. I parlarem normalment doncs, això de temes que estiguin més relacionats amb la llengua.
15: Exacte. I per l'episodi d'avui, jo l'he preparat a l'abril... una cosa molt divertida, i és que jo et porto 5 tòpics literaris, que per qui no ho sàpiga, un tòpic literari normalment és una expressió en llatí que, bueno, es fa servir doncs, en moltes obres literàries i per això és un tòpic, no?
13: Exactament, és una constant.
15: Com un cliché, diguéssim,
13: sí.
15: No? Llavors jo et porto 5 tòpics literaris que ara et diré en un ordre completament aleatori i tu els has d'ordenar en un top 5.
13: Vinga.
15: Sense saber quin vindrà després.
13: O sigui, li he de donar el número i després no em puc com retractar, no.
15: Exacte.
13: Puc canviar-lo.
15: Després diràs si estàs d'acord amb el que has dit o no.
13: Déu meu, que difícil. Vale, d'acord, ho intentem. Vale. Sí.
15: Doncs el primer, molt relacionat amb l'estiu, seria el Locus Amoenus, que va ser una mica el que em va passar a mi quan estava jo al Japó, rodejada una mica doncs, de cèrvols, natura, tal... Perfecte, no? Què és Locus Amoenus? Doncs seria un lloc perfecte i agradable. Normalment envoltat de natura, com aigua, arbres, flors, ombra... Bàsicament un lloc que et faci sentir com una ninfa del bosc. On l'ubicaries, tu?
13: És que és molt temptador aquest lloc a me. és molt xul. Perdó, traducció, de sobte. M'agrada molt aquest tòpic, de fet. El que passa... que trobo que és massa cliché, està massa present.
15: Massa romàntic,
13: sí,
15: per és,
13: tu? Sí, tia, ai. Però que flipes. I mira que justament jo al Locus Amoenus, en plan, em ve la imatge més aviat d'un paisatge primaveral, saps? No tan tardorenc com el que estem imaginem com quan pensem en obres romàntiques. Però jo no sóc gran fan, tampoc el posaria al top 5, vull dir potser top 4, d'acord?
15: Vale.
13: Perquè trobo que està massa visitat. I no em mou tant, okay. Vejam si no m'empadeixo.
15: Vale, parlant de tòpics massa visitats, ve el celebérrimo Carpe Diem, aquest wow. Crec que no cal que l'expliqui, però és bàsicament la vida una lenteja, o la toma o la deja.
13: No ho has dit, no has dit això a la ràdio. Wow.
15: Sí. Carpe Diem, ¿dónde va?
13: Carpe Diem, va tatuat al braç de qualsevol persona que tinguis davant al metro, per començar, perquè, bueno, ja està cliché, no?, al final. Bueno. No, però ara fora conyes, jo trobo que Carpe Diem és una actitud supernecessària avui dia, a més,
15: sí.
13: Per nosaltres, per no tornar-nos boges, per aprofitar el que estem fent i no pensar en què farem demà passat i en com acabarem la resta dels nostres dies. Aleshores, trobo que és un tòpic literari superguai, superimportant i molt present. Doncs, tia, poder... Top 2. És que no el poso en top 1 perquè és, okay. Això és molt cliché, però és que és molt vàlid i es mereix un sòlid top 2, sí.
15: Vale. Doncs tercer tòpic, que és una pregunta, ubi sunt, que significa literalment on són. I aquest també és bastant romàntic. És una pregunta que es fa al jo poètic normalment per dir on han anat a parar totes aquelles coses o persones importants a la vida, no? Seria una mica el que et passa també quan acaba l'estiu, d'on està el verano, que torni, si us plau. I, bueno, està relacionat novament amb la fugacitat de la vida.
13: Uau, maco, eh? És molt maco, però d'alguna manera... a literatura l'ubi sunt em fa molt pensar en tema mort, en tema...
15: Sí, és una mica tristot, aquest.
13: Sí, en recordar persones que ja no hi són i, bueno, no volem caure en aquest pou. Jo no vull caure en aquest pou avui, tot i que és molt necessari, però top 5. Se'n va al top 5, vale?
15: Okay.
13: A veure si no m'empanadeixo després.
15: Vale. Penúltim seria Vita Flumen.
12: Uau. Que és bàsicament una comparació de la vida amb un riu. Això de flumen ve de riu. I bueno, igual que el riu no para de fluir, doncs la vida tampoc. És una mica com la idea aquesta del filòsof aquest de... No recordo el nom ara.
13: Heràclit? Bueno.
12: Començava per H.
13: Sí, 100%.
12: Bueno, bueno, això, que la vida és un riu, no? I res torna a ser igual, bàsicament.
13: I que tot flueix fins a arribar... Uau, és que és molt bona, eh? És molt bo, m'agrada molt aquest tòpic, m'agrada moltíssim la imatge de l'aigua que no es renova, sinó que segueix com fluint i que no s'acaba mai. És que...
12: És a no ser que segueixis fent servir ChatGPT com a teràpia,
13: aleshores,
12: com a teràpia, llavors s'acabarà.
13: No fluiràs, s'estanca el riu, semblarà el riu Ripoll en ple agost, i això és així. Esperem que no sigui aquest flumen el del tòpic. Ai, és que no ho sé, Clàudia. Mira, com no me la vull jugar, jo espero que hagis reservat millor pel final, així que el Vita Flumen el fiquem al 3. I no em decepcionis, perquè és que em queda l'1, eh?
12: Ok.
13: Vale, bé, veurem.
12: Següent i últim tòpic. Nervis. Tempus fugit.
13: Pues ja està.
12: Que és una mica el que ha passat aquest programa, vull dir...
13: Sí.
12: El tiempo huye, el temps fuig. És literalment aquest el significat, no? I, bueno, novament, és que com els agrada, eh? Novament parla de el pas del temps i que tot va massa ràpid, que és una mica, jo crec, el que et passa a la crisi dels 20.
13: Sí, sí, 100%.
12: 20 i llargs, ja.
13: Que no los quiten de las manos, sí. Ja, eh?
12: Bueno. Sí, sí. Doncs això, veure que el temps passa, no el pots aturar, i com diria la Judelina, mi breve juventud, no? Pues que, claro...
13: Exactament, i aquí, vale, jo trobo que hi ha algú de catastrofista en el tempus fugit, no? Com una crida dramàtica a aprofitar el moment present.
12: Però
13: és
12: també
13: a dir,
12: una mica de, escolta, espavila una mica que
13: exacte,
12: te quedan dos telediarios.
13: Que se te passa l'arroz, inclusive. No, però em sembla guai pel topo, sincerament. Estic bastant d'acord amb que estigui al topo, però jo li posaria com aquest com matís, per fer-lo un veritable top 1, d'aprofitar el moment present, en plan que no se t'escapin les coses. El temps està passant. Vive, vive, chica, vive.
12: Sí. Sí, sí. Doncs jo crec que estic bastant d'acord, eh?
13: Sí? T'agrada?
12: He de dir que el Locus Amoenus a mi m'agrada molt.
13: Ja, tu potser no l'haguessis ficat
12: al 4. I el Carpe Diem l'hagués posat l'últim, segurament, però per tòpico.
13: Per alternativa.
12: Per tòpico, evidentment, és un tòpic, no? Però, sí, sí.
13: Doncs que guai, m'ha agradat molt, gràcies per aquest joc, Clàudia, que diver. Esperem que hagueu après una miqueta de llatí.
12: Jo, sincerament, no sé res del llatí, però bueno.
13: Doncs saps aquestes 5 paraulotes, que està molt bé.
12: Està molt bé.
13: Expressions. I bé, doncs, aquí tanquem la contraportada i acabem el nostre programa, nois, noies. Ja s'ha passat. Esperem haver-vos ajudat una mica durant aquests minuts a superar aquesta crisi postvacacional, no?
12: Sí, no us desanimeu, noies, molts sí. Ànims des d'aquí.
13: Fareu genial, nosaltres també ho estem intentant, no ho portem del tot bé, però bé, ens ho hem passat
12: qui
13: molt
12: fa
13: bé, almenys pensant.
12: Pot. No està obligat a fer-ne més, noies. No.
13: Exactament. I bé, per últim, si encara ho heu fet, doncs us volem animar a llegir Frankenstein, no? Que és un pedazo d'obra i nosaltres l'hem gaudit molt. Molt, molt. Així que bé, arribem al punt final.
12: Mare, quin joc de paraules, tu.
13: D'aquest primer programa. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos i ens veiem el mes que ve al proper episodi.
12: Adéu.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

no tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas.

0: 93.3.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

amb aquesta cançó preciosa de en Mason Crowe hem començat avui el programa del Club del Country. Benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre Espai Soc, Rafael Corbí, com sempre i com cada setmana a través d'aquesta emissora i del clubdelcountry.com, la nostra pàgina web. Hem escoltat Last Call, aquesta cançó que pertany amb un treball discogràfic excel·lent que ens aporta, que té cançons magnífiques. Un personatge que resideix a Nashville, Tennessee, i que s'ha conegut per fusionar relats de la música country tradicional amb una producció impulsada, sí, per intel·ligència artificial. I, per tant, escoltarem una de les seves cançons més reproduïdes a través de les xarxes socials. Amb més d'un milió de reproduccions s'hi troba el tema que escoltarem ara mateix, aquest I Got You. Ha editat diversos àlbums, especialment durant els darrers anys i durant aquest 2026 també. Per tant, la IA també està present entre nosaltres i, de tant en tant, també convé escoltar-la. Aquesta és la cançó anomenada I Got You, de Mason Crowe.

poc a poc, i en totes les vessants musicals, la intel·ligència artificial cada vegada se'ns està incorporant amb més també la producció de cançons, i òbviament aquestes sonen magnífiques. Mason Crowe és un exemple que avui us hem volgut mostrar a través d'aquest àlbum que us portàvem a terme. I Got You és aquesta cançó, i la gent sembla que ho accepta quan les escolta, tot i que no tothom és partidari que aquestes cançons, aquestes peces, aquests artistes dia ocupin lloc entre nosaltres. No ho és, Les Holmes, que ens portarà un senzill que va editar el mes de març d'aquest 26, anomenat Dumb, That's Good.

des del 1987 amb Rafel Corbí.

singles de 2026, en aquest cas del mes d'agost, Jared Sturt amb Won't Find It in a Bottle. És la música que us portem en el programa d'avui del Club del Country, que ara mateix s'acostarà al món del bluegrass amb un disc recopilatori de diversos artistes llançat originalment l'any 2019, reeditat per Rebel Records el 2026. 14 cançons que al llarg de 40 minuts ens porten grans clàssics i lletres romàntiques interpretades per algunes de les figures més destacades del gènere del bluegrass, Bluegrass Wedding, i en aquest cas escoltarem Joe Mullins i Junior Sisk. Això es diu Wild Mountain Honey.

Un recopilatori preciós que, si us interessa, té artistes com Tony Rice, Larry Sparks, The Ford's Family, Lost and Found, Claire Lynch, i per tant, The Seldom Is Sent, per exemple, val realment la pena de recuperar-lo. Des del 2019, originalment, com dèiem, i en peces com la que ve a continuació, la sisena de l'àlbum que hem decidit també recuperar per als nostres oients aquí al Club del Country, és Steep Canyon Rangers. Això és Loving Pretty Woman.

per una cantant excel·lent com és Amanda Jensen, una cantant, compositora i líder de lloança de música cristiana i gospel, originària de Nova York, establerta ara mateix, com tants altres, a Nashville, a Tennessee. Una cançó, una música, uns àlbums que es caracteritzen per una gran autenticitat, lletres profundament honestes, centrades sobretot en la fe, la redempció i la transformació personal. Va llançar el seu esperat àlbum de debut complet titulant Sinner to Saint a través de la discogràfica Poor Messiah Records, un disc que ens va arribar al febrer d'aquest 2026, el seu tema Un Omen, el Sinner to Saint, però altres cançons destacades com No Dark Corners o, per exemple, Wild Ones, que escoltarem a continuació. Té diversos EPs editats en el mercat, aquell originalment editat el 2023, Beauty in My Praise. D'Amanda Jensen escoltarem aquesta cançó que us dèiem. Havíem escoltat el Sinner to Saint, precisament, que li donava nom amb aquest Wild Ones.

Són les diferents maneres d'interpretar tots els gèneres i subgèneres que té la música country, de vegades molt barrejats amb altres estils d'arrels americans o americanes, i és el cas del que ens aportava, per exemple, Amanda Jensen, però també és el cas de la següent protagonista, Joyan Parker, es diu ella, i també ens aporta un bon treball discogràfic a càrrec d'aquesta artista de Mellon, de l'estat de Wisconsin, formada en piano clàssic des de molt petita, cantant, compositora i multi-instrumentalista de música d'arrels, de blues, de soul, de country, establert ara mateix a Minneapolis, a l'estat de Minnesota. Té una veu molt potent, una gran versatilitat musical que combina gèneres com el gospel, el rock, el jazz, l'americana i en tocs de música country. Hard to Love del 2018 va ser el seu àlbum de debut, i el seu darrer àlbum, Lifelines, el va editar el 27 de març de 2026 amb una estètica força vintage dels anys 70. Aquest és el tema de Devil You Know.

part de la seva trajectòria com a artista en solitari, la Joanne Parker és destacada també per liderar el reeixit espectacle de tribut musical Classic Ladies of Country Music, pel qual ha guanyat guardons de la Midwest Country Music Association. Ella és la protagonista d'aquest tribut, Joanne Parker, cantant, compositora, com hem dit, i excepcional artista, que originalment ens arribava des de Wisconsin i ara està a Minnesota. Ella ens porta cançons destacades d'aquest àlbum, com hem dit, de 2026, peces com aquest Think of Me.

una cançó d'en Paul Duffy, agost de 2026, senzill presentat a nosaltres, Drove All Night, conduint tota la nit. En Zach John King, que és el nostre següent protagonista, ell ens portarà dues cançons del seu àlbum de debut, I'm What You Get, publicat el 28 d'agost de 2026, i un àlbum excel·lent que, a més, aporta 20 cançons en ell. S'inclou aquest senzill, de moment l'únic editat, un número 10, el Youth Country Airplay, la cançó Get to Drinking.

Isaac John King va néixer el 25 de març de 1997, actiu des del 2023, ha realitzat dos EPs i el seu àlbum de debut va néixer a Fayetteville, a Georgia, i com sempre diem, i com a tants d'altres, resideix actualment a Nashville, a Tennessee. Get to Drinking, que el va editar a principis de 2026. De moment i oficialment no n'ha sortit cap altre àlbum. Un projecte en el qual inclou les veus convidades de Brent Cobb i també de Brooks and Dunn. Una altra de les cançons destacades d'aquest disc que ha arribat a entrar a les llistes, tot i que no s'ha editat com a senzill, és la cançó How to Not, de l'àlbum I'm What You Get, de Zach John King.

Arribem al final del nostre programa. Ens queda temps per una cançó que escoltarem acabat d'una joveníssima cantant que ens arriba des d'Austràlia. Es diu Sarah Lynn. Va editar el senzill titulat Gold Line com a cançó principal d'aquest disc, d'aquest EP. Centre d'interès del seu EP que es diu així també Gold Line, llançat el 28 d'agost de 2026. Una artista coneguda pel seu pas pel programa The Voice Australia. Són temes personals, però del qual hem triat no aquesta cançó, sinó la cançó anomenada Free as a Bird. Ens acomiadem avui, doncs, en la música des d'Austràlia, de Sarah Lynn. Serà la propera edició del Club del Country amb Rafael Corbí.

0: Hell style ways.
1: Esteu escoltant Ongo Bongo.